moltíssima il·lusió i ho faré tot per curar-me. I et prometo que em curaré perquè tinc molta fe. Segur que serà el millor regal per tot. T'estimo moltíssim, moltíssim, i ets el sol, doncs, que m'il·lumina encara que hi hagi tormenta.

sóc la mama. Sé que us agafo una mica de sorpresa, no esperareu que ara us truquin, però mira, només era per dir-vos que estic molt content amb tu, Àlex, pues, per la responsabilitat que has agafat amb la feina. I amb la Carla, que en cap moment estic decepcionada perquè aquest curs no li hagi anat bé als estudis. I bueno, per dir-vos que us estimo molt i que si a vegades tinc diferències amb vosaltres, no és per res més, perquè vull el millor. Us estimo. Petons.

0: Momentos. Ens agrada escoltar-te. Rodríguez. Momentos con Luis Rodríguez.
1: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: després que no se convierta que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: proper cap de setmana, el dissabte és una d'aquelles dates marcadíssimes al calendari de festiu. És 15 de... aquest dissabte, és 15 d'agost,
1: sí.
0: Santa Maria, i la veritat és que és un dia que quan cau entre setmana, doncs, escolta, es paralitza tot, però clar, el caure en cap de setmana encara més. Tot i això, vosaltres mantindreu els punts de donació oberts d'uns hospitals. Anem a recordar quins són i en quins horaris la gent es pot adreçar-hi.
1: Mira, la forma més fàcil per saber-ho és connectant-se a la nostra pàgina web, amb la qual doncs, qualsevol persona, en funció de la localització on visqui o on estigui, veurà aquell punt de donació més proper a casa seva. Podem, a més, consultar els horaris de donació i, a més, a banda dels punts fixes de donació, també podem veure totes les campanyes de donació que farem en aquell dia amb els horaris i els següents dies. És a dir, realment ja no és dir un punt o un altre punt, és connectar-se a la nostra pàgina web, veure quin dels punts els és més proper a la ciutadania perquè vol aquelles persones que volen donar sang i apropar-se en aquell punt que considerin.
0: Que bé. No, a més, això et pot ajudar perquè igual estàs desplaçat per tema de vacances i a la zona on estàs no domines exactament on hi pot haver, per tant, és molt útil això. Anem a recordar-ho, a internet us troben a www.bancsang.net, tot junt, eh?
1: Exactament.
0: Per totes les persones que ens estiguin escoltant, ja sé que ho hem explicat moltes vegades, però d'una manera ràpida, encara que estiguis de vacances, a quins requisits bàsics de salut, edat i pes s'ha de complir per ser donant?
1: Mira, ben senzill, tenir de 18 a 70 anys, pesar més de 50 quilos i en principi trobar-nos bé de salut. Prèvia a la donació, nosaltres fem una petita exploració i unes petites preguntes al donant per descartar viatges que puguin contraindicar temporalment la donació, medicacions que estan prenent que també la poden contraindicar de forma temporal, etc. És a dir, aquests tres requisits són els bàsics, però prèvi a la donació nosaltres també fem tota una sèrie de preguntes doncs, per acabar d'afinar una miqueta més la selecció del donant més idoni.
0: Com dèiem abans, si us connecteu a la web bancsang.net, tot junt, hi ha un botó que hi diu toca per demanar cita. Això us ho podeu agendar també, és a dir, a vegades el donar sang pot ser d'una manera més o menys impulsiva quan esteu fent campanyes puntuals a diferents ciutats, que tu passes per allí, veus que esteu, que heu muntat tot el desplegament i dius, caram, mira, m'hi apunto, em poso la cua i vaig a donar sang. Però també avui en dia ja treballem de manera molt programada, ens han acostumat o ens estan acostumant amb això de que tot va amb cita prèvia. Vosaltres també teniu aquest sistema i a la vostra web tenim aquest botonet, toca per demanar cita, i aquí tu poses el codi postal o el nom de la teva població, et dirà a on i pots triar dia i hora, i això és molt còmode també, eh?
1: Sí, és còmode, de tota manera tampoc no és un requisit imprescindible.
0: A nosaltres
1: ens va bé també per dimensionar una miqueta els recursos que esmercem en cada campanya, per dimensionar bé el número de camilles, i també perquè el donant també es pugui organitzar una miqueta. De tota manera, si passem per davant d'un punt de donació i encara que no haguem fet cap tipus de reserva, ens hi podem atensar i podem fer perfectament la donació.
0: I tant que sí. Ho hem dit al principi, però anem a recordar-ho. Jo parlava de 1.000 donacions diàries, més o menys. Això són xifres aproximades de donacions. El mes d'agost no canvia res. La gent es posa malalt igual, s'han de fer operacions igual i el nombre de reserves necessàries és el mateix. Estem parlant d'unes 20-23.000 mensuals, eh?
1: Exacte. Normalment nosaltres sempre diem que necessitem una mitjana d'unes 1.000 donacions al dia perquè cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis. D'aquí que necessitem aquestes 1.000 per tenir aquest petit matalàs d'estoc o reserves d'emergència per en casos amb necessitats per sobre del normal i disposar pues, d'aquest recurs.
0: Joan Ramon, només un apunt abans d'acabar, i ho has anomenat i és veritat, ara a l'estiu doncs qui pot es mou i viatge. És veritat que qui ha fet donació hauria d'informar, no? On ha estat no parlo ara de l'agost, però per exemple el setembre, si ha estat en algun país, no sé, alguns països d'aquests que te fan recomanacions de vacunes i aquestes històries, suposo que això és millor anomenar-ho, eh?
1: Sí, és, com t'he dit, a banda dels tres requisits bàsics per donar sang,

0: Una de les preguntes que fem és viatges recents amb l'últim mes fora del que és l'entorn de la Unió Europea, perquè hi ha destins doncs, que poden contraindicar la donació de forma temporal pel fet això de que han requerit unes vacunacions prèvies per prevenir doncs, el contagi de segons quin tipus de malalties, o perquè hem anat a zones del món doncs, endèmicament doncs, hi ha una sèrie de patògens que es poguessin arribar, que es poden arribar a transmetre per la transfusió. D'aquí aquest període d'exclusió temporal de la donació en segons quins viatges i en segons quines zones del món.
1: Clar. Només de manera breu, no entrant al detall, però quan una persona fa una donació de sang, aquesta sang, fins que arriba a un possible pacient, què li feu? És a dir, a part de conservar-la, s'analitza, es fa una anàlisi profund, què es fa amb tota aquesta sang?
0: Aquesta donació, primer es processa i d'aquesta donació obtenim els tres components bàsics d'una donació, que són els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, i paral·lelament fem tota una bateria de proves diagnòstiques per acabar de determinar que en aquella donació no hi ha agents patògens que es poguessin arribar a transmetre per la sang. A partir d'aquí, si tot és correcte, s'emmagatzemen aquests components, la sang a 4 graus i tenim una viabilitat, una caducitat de 41 dies, les plaquetes de 22 graus i tenim una caducitat de 5 dies i el plasma per sota de menys 25 graus i tenim una caducitat de 3 anys. I a partir d'aquí ja ho subministrem en els hospitals que tenen aquesta necessitat, el component sanguini que necessitin.
1: A la persona que ha donat, se li informa del resultat dels anàlisis?
0: Sí, en tota donació, al cap de 2 dies de fer la donació, rebrem un SMS amb el qual doncs, ens pregunta si tot ha anat bé, si posteriorment ens hem trobat bé. També valorem una miqueta el grau de satisfacció del donant. Al cap de 5-7 dies, rebem els resultats de les proves analítiques que s'han fet en aquesta donació, dient si és tot correcte o no. I aproximadament al cap d'uns 10-12 dies rebrem un SMS, que és cert, que no ens l'inventem, amb el qual doncs, diem explícitament aquella donació, aquell component de sanguini, a quin hospital ha anat, perquè també com a donants veiem una miqueta tot aquest circuit i tot aquest flux.
1: Aquest darrer missatge em sembla importantíssim, de veritat que sempre que ho expliqueu se'm posa els pèls de punta com a donant, que rebis un missatge i dius, no, mira, la teva sang s'acaba de fer anar, o està a punt de fer-se anar, no? El trobo genial. El segon missatge que m'has dit, quan la gent que dona rep els resultats de les proves, no és que rebem com si quan ens anem a fer una anàlisi de sang, o sí?
0: No, informem de si tots els resultats són correctes o no, però com a donant pots entrar a través de la nostra web, a l'àrea del portal del donant, i pots visualitzar el resultat d'aquestes analítiques.
1: I és estil com... Escolta, pots mirar-hi el colesterol i aquestes històries o no?
0: Mirem tota una sèrie de paràmetres que per normativa legal s'han de mirar, però hi ha paràmetres estàndard de les clàssiques analítiques que no es miren perquè no són necessàries. Entre ells, de forma rutinària, els nivells de glucèmia, el colesterol, això no...
1: Val.
0: Rutina no és un requisit imprescindible per mirar-ho.
1: T'ho deia, Joan Ramon, perquè més d'una vegada he escoltat, escolta, jo sóc donant i em surt sempre tot bé, no em cal fer anàlisis de sang.
0: No
1: substitueix una cosa a l'altra,
0: No, en absolut.
1: Doncs, Joan Ramon Grífols és director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Insisteixo que les necessitats de subministrament de sang no marxen de vacances, ells a més se'n van de festa major, però no, bueno, a passar-s'ho bé quan acabin la tasca, però al moment de muntar tota la paramenta, doncs no és de festa major, sinó que s'acosten a les festes majors perquè tu no t'haguis de moure, per tenir-ho una mica més fàcil. I si vols saber si a prop teu d'on estàs o on estaràs de vacances pots donar sang, només cal que et connectis a la web www.bancsang.net. Joan Ramon, escolta, com sempre, enhorabona per la tasca i per l'esforç que feu. T'ho dic a tu, però sé que darrere hi ha milers de persones treballant i res, que tingueu un bon final d'estiu.
0: Igualment, moltes gràcies i anem a tothom doncs, amb la resta d'agost a fer la donació de tot aquell que puguem.
2: Este verano hay momentos que no vas a querer perderte.
3: Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas dos horas.
4: ¿Pero qué ha podido pasar?
5: ¿Qué ha pasado aquí?
6: Los hechos.
2: Te los contamos.
7: Otro gran día de fútbol y de radio.
2: Este verano sigue conectado a COPE.
8: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
9: ¿Qué, qué? Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: ¿Qué? Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Ganarles el derbi es lo único que pido.
12: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
13: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
14: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues de la tarda. Després ja saps que posem sobre la taula doncs, la darrera hora esportiva. Recorda que ja des d'ahir, aquesta setmana, tens Esports Cope amb el seu horari habitual, des de les 3 i 5 fins a les 4 de la tarda, amb tota la informació, perquè és que aquest proper cap de setmana comença la Lliga. Jo, vaja, ja sé que amb els calendaris han d'encaixar tots els partits, mundials, lligues, etcètera, etcètera, però què vols que et digui? A mi un 15 d'agost no... Vaja, no sé, jo crec que aquest cap de setmana ni el viuré l'inici de Lliga. No, el cos no em diu de començar a veure futbol un 15 d'agost, però bé, així està la història i Esports Cope t'acompanya ja aquesta setmana des de les 3 i 5 minuts. D'això parlarem, també de la previsió meteorològica i també d'un projecte europeu, com deia abans, que porta per nom Stop Iatro. Té a veure amb la iatrogènia. És una paraula que parla de combatre o que s'enfoca a prevenir els riscos de la polimedicació, per exemple, evitar que les rutines hospitalàries facin perdre autonomia o deteriorin la qualitat de vida de les persones grans. És a dir, en definitiva, buscar que l'ingrés hospitalari, que és necessari, o quan sigui necessari, no afecti el nivell d'autonomia que té una persona gran. Que és que, escolta, que pot fer vida normal, de manera lenta o a la seva velocitat, però clar, que si se'n va a l'hospital, la tenen al llit doncs una setmana, 10 dies, ja sabeu que el tema de músculs i tot això s'atrofia ràpid. El múscul costa molt de guanyar, però de perdre és ràpid. Doncs bé, aquest projecte Stop Iatro, el que busca és això, que ho fem de manera doncs quirúrgica, mai millor dit, els tractaments i la medicació, perquè afecta el mínim possible a l'autonomia i al benestar que tingui aquesta persona, que no li suposi un problema. Tot això, evidentment, no és intencionat, però a vegades doncs, se'ns complica la vida. Segur que teniu tots exemples a casa de persones que més o menys estaven bé, han ingressat a l'hospital, i escolta, ja surt que no arranca. Doncs en parlarem al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
15: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
17: COPE Tarragona
15: 93.5 FM.
18: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
20: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
21: Allá tenemos un consejo específico.
22: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
23: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
24: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
25: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
26: ¿verdad?
24: Con Cristina López Slichting.

0: Dos quarts de dues, què tal com està? Soc el Ricard Álvarez, de seguida et poso sobre la taula, et posem sobre la taula les darreres hores dels esports, que sí, segueixen passant coses, però bueno, el José Luis Gil ens dirà aviam què està passant o què se suposa que ha de passar, perquè passar passen poques coses, els hi costa, però ara parlarem d'esports de seguida. També de si has d'agafar el teu vehicle, com estan les carreteres, els carrers. Però abans, fem una ullada a la previsió meteorològica. Mira, després d'un matí plàcid i assolellat, la segona meitat del dia arriba amb un augment clar de la inestabilitat. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que ràpidament deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i en alguns punts de calamarsa. Amb el pas de les hores, aquests ruixats es poden desplaçar cap a altres zones del terç nord, on localment poden descarregar amb certa intensitat. A la resta del país tindrem un cel més variable, amb bandes de núvols alts i mitjans i algun interval de núvols baixos a la costa sud. Tot plegat amb una calor que es manté sense canvis, entorn dels 36 graus a la franja de Ponent i a la plana de Vic, i fregant els 38 graus a la comarca del Segrià. I pel que fa al vent, bufarà de component sud i est entre feble i moderat. Vinga, que comptem cotxes. I el que fem és fer una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana. Des del Servei Català de Trànsit, avui ens acompanya la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista AP7 hi ha 10 quilòmetres de retenció de Martorella sense Sadurní d'Anoia en sentit sud per tasques de retirada d'un camió accidentat que obliguen a restringir un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions del Vendrell a Roda Barà en sentit sud per obres. Encara a l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A l'A2 hi ha Coajorba en sentit Lleida per obres. A la Nacional 340 hi ha retencions de Roda Barà a Creixell en sentit sud. A la C26 es dona pas alternatiu al Gerri per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C66 es dona pas alternatiu a Banyoles per un incendi d'un camió i això provoca retencions en tots dos sentits. La C32 està tallada a Sitges en sentit Tarragona per un incendi d'un vehicle i això provoca aturades. A la C63 hi ha Coll Lloret de Mar en sentit sud. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres, i la Ronda Litoral hi ha Quadra Rambla Prima la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, Mireia. Déu-n'hi-do quin llistat avui hi ha d'incidències. Vinga, que parlem d'esports. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
2: Ricard, companys, què tal? Bona tarda. Per què rius? Per què rius?
0: No, Ric, perquè jo o li pregunto o ja el José Luis ja m'ho diu de què parlarem avui. I avui em diu, fronts oberts.
2: Sí.
0: Si és que no es tanca res, José Luis, és que està tot obert.
2: No, però saps què passa? Que com que el Mercato no tanca fins a final de mes...
0: Clar, és el que dèiem ahir.
2: Hi ha marge per fer moviments, és el que dèiem ahir, efectivament, aquesta vergonya de que el Mercato no vagi en paral·lel al començament de la Lliga, no? I que ens té una mica en suspens. Bueno, coses que han passat últimament. Mira, estàvem pendents de Julián Álvarez. Bueno, dia número 2 de Julián Álvarez a la disciplina de l'Atlético de Madrid. No ha passat absolutament res. Res de res. De moment, que sapiguem, evidentment. Igual ara
0: queda 20 dies a José Luis. No, 20 dies, Gil, queda.
2: I que això és foc lent. Foc molt lent. Per què? Doncs perquè el Barça ja ha deixat anar una alternativa a Julián.
0: Ah.
2: Lautaro Martínez.
0: Vaja.
2: El davanter de l'Inter, argentí. Estem en aquest paradigma de li agrada a Deco i li agrada a Flick. Vinga, va, doncs va, Lautaro.
0: Vinga. I és argentí també.
2: És argentí també. Ferran, l'últim que sabem, oferta de 40 milions del Paris Saint-Germain, el Barça diu no. Tranquil·litat, hi haurà una propera oferta. Quina és la història? Que el PSG juga demà la final de la Supercopa d'Europa davant de l'Aston Villa. No fa pinta que enmig de la disputa d'un títol el PSG s'entretingui en qüestions de mercato. Per tant, marge d'espera. Rodri, exactament el mateix. Estan parlant, estan negociant, el Manchester City espera el jugador es tira per veure quines vacances fa o deixa de fer. Bueno, en això estem. I estem esperant també el comunicat mèdic de la lesió de Roni Bardaggi. Ha tornat Koundé, això pel que fa a Can Barça. Pel que fa a l'Espanyol, doncs aixecarem consultes amb un perico de referència per veure com està l'estat de la nació perica, com sempre l'actualitat de segona, del Mercato i pendents en atletisme europeus de Birmingham, aquesta tarda la final de llargada amb un català, Jaime Guerra, Aerolínies Guerra.
0: Molt bé. Ja ho vam dir ahir, ja vau començar ahir, José Luis Gil, adaptats al nou horari ja d'Esports Cope a les 3 i 5.
2: Sí, sí, sí, aquí els jefes dels horaris no es mou res, però ens han dit, va, a partir de dilluns feu 55 minuts de programa. Però bueno, al final l'actualitat genera coses i si no, doncs les busquem, que hi hem de fer, és la nostra feina i és la nostra... Suposo que tot passa una mica el mateix, no? Que has de picar una mica de pedra.
0: Home,
2: per buscar temes. Però bueno,
0: però és que la lliga comença dissabte.
2: Per alguns.
0: Bueno, per alguns, però comença la lliga, comença dissabte.
2: La lliga comença, sí, la lliga comença dissabte, però estem en aquest marge que no saps si és asa o si és bèstia, perquè la meitat de la gent de vacances, els mòbils que deriven a bústies. Ah, no passa absolutament res, per això estem.
0: Apa, Gil, una abraçada.
2: Fins demà, Ricard.
0: Vinga, fins demà. De seguida parlem d'aquesta iniciativa d'Stop Iatro aquí a migdia Cope a Catalunya i Andorra.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
3: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
5: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
6: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
7: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
6: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-666-777.
8: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf. Qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.

0: L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona ha iniciat la fase final del projecte europeu Stop Iatro. Es tracta d'una iniciativa que busca sensibilitzar i donar eines tant al personal sanitari com als pacients per reduir la iatrogènia, és a dir, les complicacions o efectes adversos que poden patir les persones grans de manera no intencional durant l'assistència sanitària o l'hospitalització. Anem a parlar d'aquest projecte i de com s'aplica a la pràctica, i per fer-ho ens acompanya el cap del Servei de Geriatria de l'Hospital com dèiem, Germans Trias. Ell és el Miquel Mas. Miquel, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, per començar, per a qui no estigui familiaritzat amb el tema, ens pots explicar exactament què és la iatrogènia i com afecta les persones grans fràgils de manera específica?
1: Doncs sí, la iatrogènia és un concepte que utilitzem ara molt últimament en l'àmbit sanitari. Realment és un concepte molt poc conegut i realment s'ha d'explicar, i sintèticament és simple d'entendre. Doncs iatrogènia és qualsevol dany o problema que fem a les persones que tenem relacionat amb l'atenció sanitària. I en aquest sentit, tot i que vulguem fer beneficis, en aquests casos hi ha moltes ocasions en què volem fer un benefici, la persona, especialment la persona gran, rep un dany que pot ser lleu o a vegades més important.
0: Recalquem aquí el tema de manera no intencional.
1: Correcte. L'objectiu de l'atenció sanitària sempre és donar un benefici, però en ocasions, si la intensitat del tractament és molt excessiva o no hi ha una individualització dels tractaments, hi ha persones, especialment les persones grans fràgils, que en l'objectiu d'un benefici acaben rebent doncs, un tractament no adequat.
0: Ens pots posar algun exemple? Ho dic perquè ho acabem de tenir clar. Per exemple, alguna cosa lleu?
1: Sí. Doncs respecte al que sigui l'hospitalització, la iatrogènia més important és el procés de deteriorament de la mobilitat i les caigudes associades al procés d'hospitalització. Tu t'has d'imaginar una persona gran fràgil, nonagenària, de 90 o 100 anys, que a casa té una situació doncs, de necessitat de suport per la vida diària i que per qualsevol procés mèdic o quirúrgic acaba ingressant en un hospital dels que tenim al nostre sistema. Un hospital d'alta tecnologia en el qual doncs, hi ha una gran tradició de fer intervencionismes. No? En aquests casos, la pròpia hospitalització pot ser perjudicial. Clar. No només per la pèrdua d'autonomia, si la persona està molt temps enllitada, sinó moltes vegades per l'empitjorament de l'estat cognitiu, no? I presentant aquests episodis de síndrome confusional o delirium, que sobretot en les persones que tenen problemes de memòria és tan freqüent que arriben d'una manera i acaben sortint de l'hospital amb un empitjorament tant de la funció física com cognitiva. Això sempre i quan no puguem doncs, fer un abordatge individual i intentar doncs, optimitzar aquestes persones i evitar aquestes conseqüències.
0: Clar, o sigui, de bona manera per entendre'ns, igual aquesta persona a casa, escolta, de manera lenta, tan lenta com vulguis, però s'acabava movent i a l'hospital, no, tranquil·la, no et moguis, que t'ho farem tot i estaràs el més a gust possible, no? Ens passem de frenada amb el tema de, no, que estigui confortable, no et moguis, i a la millor per la seva salut, l'estar quieta no és el que més li interessa.
1: Sense cap dubte, aquesta seria la dependència iatrogènica. No? És un dels grans pilars d'aquest concepte nou i és el que estem veient, sobretot els especialistes en geriatria i també altres especialitats, com és importantíssim fer un canvi de paradigma i treballar cap a la mobilització precoç d'aquestes persones i cap a intentar mantenir la màxima autonomia independentment del temps i el procés d'hospitalització.
0: Aquest projecte europeu, el Stop Iatro, es troba en la seva fase final. En quin punt d'implementació d'aquestes accions pilot us trobeu actualment al vostre centre?
1: Doncs mira, nosaltres estem col·laborant amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que són els referents d'aquest projecte a Catalunya, i ara ja estem en la fase d'implementar les accions pilot. Sobretot en aquesta esfera que hem comentat abans, de les complicacions de l'hospitalització, tenim tot una sèrie d'accions d'intervencions que diem multicomponent, és a dir, un programa específic, un protocol específic a la planta per activar i estimular el manteniment de la funcionalitat en aquests casos. I, per altra banda, aquest protocol s'associa amb un altre protocol molt ben definit de l'altre aspecte de la iatrogènia, que són els medicaments. Mm. Tots sabem que a nivell medicamentós les persones, quantes més patologies cròniques acumulen, més nombre de fàrmacs, i quan més nombre de fàrmacs, més problemàtiques, més dificultats poden haver-hi amb la interacció entre aquests medicaments i amb els possibles efectes adversos de massa tractament o massa dosis. No? I en aquest sentit, les accions pilots que estem implementant ara també treballen específicament amb els companys de farmàcia, doncs, protocols per revisar el risc i el benefici d'aquests tractaments en les persones grans fràgils. Mm-hmm.
0: Dins d'aquestes mesures heu elaborat eines per millorar el retorn a casa dels pacients. Com ajuden aquestes recomanacions a evitar, per exemple, l'exemple que estàvem posant a l'inici, doncs, per evitar que aquestes persones grans perdin autonomia?
1: Doncs les eines són, per nosaltres, ara que estem pilotant aquestes accions, són clau per un canvi de paradigma. Hem de canviar el model, com molt bé comentaves tu abans, aquesta premissa d'estar ingressat no es mogui, doncs sí. Ara mateix la literatura ens diu tot el contrari, científic, és a dir, per aconseguir bons resultats el que hem de fer és evitar aquestes complicacions vinculades a l'hospitalització i, per tant, d'alguna manera, el nou paradigma és treballar amb els pacients i els seus familiars i cuidadors aquesta nova cultura de l'estimulació i de la mobilització. Per tant, des del primer dia es treballa totes aquestes recomanacions per intentar estimular, treure de l'allitament i recuperar la situació prèvia el més màxim possible, i el fer partícips als pacients i als cuidadors. Aquest protocol estropiato el que ens dona és eines per continuar aquesta intervenció quan aquestes persones retornen al domicili. Uh-huh. I aquestes eines, doncs, els agrupem totes en una carpeta de l'alta i el que fem és anar treballant durant l'ingrés tota aquesta informació de com estimular, de quines cures necessiten les persones, de quin tractament s'han de fer i el que diem en el sistema sanitari, no? Empoderar a les persones grans i els seus cuidadors en què fer per mantenir la màxima autonomia i un cop ser a casa, són a casa, doncs quines coses han de seguir fent i quins elements són clau per conèixer les seves malalties i evitar el tan temut reingrés, no? Que és tornar a l'hospital per alguna de les complicacions de la possible iatrogènia.
0: Clar, ara, escoltant-te, clar, aquí hi ha molta feina de coordinació entre diferents professionals. Clar, l'atenció integrada en la fragilitat és un dels elements claus d'aquest sistema de present i futur, si vols. Però, clar, com aconseguiu aquesta coordinació real i que sigui eficaç amb l'atenció primària i els hospitals per fer aquest seguiment?
1: Sí. Nosaltres, en el territori del Barcelonès Nord i Maresme, ja fa anys que treballem tant la direcció de l'hospital com de l'atenció primària de manera integrada. Ja portem una experiència de prop de 10 anys en un programa d'atenció integrada en pacient crònic, complexa, i aquí tenim una gran història de treballar conjuntament. I el treball conjunt, què significa? Doncs significa trobar espais per poder reunir-nos, comentant els casos més complexes. En el cas de l'estopiato, les reunions es fan abans de l'alta, en diferents professionals a l'àmbit de l'hospitalització, i després hi ha un enllaç amb els professionals d'atenció primària que han de donar el contínuum d'atenció a aquests pacients. Uh-huh. I en altres iniciatives d'atenció integrada, com la del PSC, que és la dels crònics complexes, hi han reunions específiques en els propis equips d'atenció primària amb els professionals tant d'atenció a domicili com d'hospital, en el qual doncs, ens reunim per planificar l'atenció i com més fràgil i més condicions cròniques té el pacient, doncs més és important aquesta reunió de planificar el que diem els plans d'atenció i després hi ha un sistema a Catalunya que és l'història clínica electrònica en el qual doncs, aquests acords de com s'han d'atendre aquestes persones en funció de les seves voluntats doncs, són compartits per tots els professionals i queden registrats per poder d'alguna manera doncs, fer una atenció més individualitzada.
0: Uh-huh. Doctor, el projecte Stopiatro, entre d'altres coses, també parla del tema de la medicació, que també és força important. El projecte inclou pautes basades en criteris europeus. Clar, de quina manera ajudeu els professionals a evitar els riscos lligats als tractaments farmacològics? I els criteris europeus són molt diferents dels que teníem al nostre país fins ara?
1: Realment són criteris els que utilitzem, europeus, els stop-start, i són criteris que donen unes indicacions de l'adequació dels tractaments. En alguns casos, algunes persones, per ser molt grans, no se'ls indica uns tractaments que estarien indicats, i en altres casos és al revés. Hi ha tractaments que són excessius i no s'estan i segueixen mantenint, no s'estan retirant. Per tant, d'alguna manera, són unes eines que ajuden els professionals que s'encarreguen de la prescripció a l'adequació. I en aquest sentit nosaltres utilitzem els europeus, però hi ha també altres entorns com Estats Units, etc., que tenen els seus. Sí. I el més important és, i això afecta a qualsevol professional mèdic que atengui una persona gran fràgil, és la pregunta d'aquell medicament, amb la dosis que estem donant, el benefici supera el risc. Sí. I és un treball que creiem que és molt important, sobretot en les persones que tenen moltes malalties cròniques, en el qual cada vegada més, sobretot en els equips d'atenció primària, s'està incidint molt en aquesta feina d'adequació. I per altra banda està la conciliació, que és que aquells medicaments que estan receptats, assegurar-se que la persona ho està prenent. I en aquest sentit hi ha estudis que diuen en què, doncs, hi ha moltes dificultats d'adherència als tractaments. Quan més medicaments s'estan presents en una prescripció crònica, doncs més risc hi ha que la persona no ho faci el compliment adequadament. Uh-huh. Per tant, ja veus que és un món que és molt complex i que nosaltres ens hi estem ficant aquí des de Catalunya, perquè pensem que és una de les eines més importants per millorar la seguretat. Sabem que moltes de les causes d'accés a urgència de les persones grans fràgils i amb patologies cròniques són problemàtiques relacionades amb els tractaments. I en aquest sentit pensem que és un gran pilar. Des del Departament de Salut es treballa molt amb tot aquest aspecte de prescripció i adequació de la prescripció, i pensem que és importantíssim. Des de l'àmbit geriàtric fa molts anys que estem treballant aquest tema, i ara d'alguna manera sembla que és un tema que està en el sistema, i Stopiatro ens ajuda a reforçar aquesta importància.
0: De totes maneres, doctor, escoltant-te, veig que al final la feinada és perquè feu una atenció personalitzada. És a dir, és que clar, no hi ha criteri, no?, que digui, mira, aquest medicament és bo per tothom o és dolent per tothom. Clar, depèn de cada pacient, de cada situació, de la resta de medicaments que s'està prenent, i això implica un estudi personalitzat. Vull dir, que moltes vegades ens queixem de la sanitat pública, però clar, hi ha molta feina aquí al darrere.
1: Sense cap dubte. Nosaltres a l'Hospital Germán Trias treballem molt el que diem la medicina basada en el valor. És a dir, és importantíssim adequar les intervencions a les persones que l'han de rebre, no? I en aquest sentit, totes les intervencions multicomponents que estem fent, nosaltres tenim un programa específic per totes les persones fràgils que estan ingressades, tant en l'àmbit mèdic com quirúrgic, que es diu Profràgils, en el qual el que volem precisament és això, és l'adequació de les intervencions a dos aspectes. Per una banda, el risc de cada persona, i per altra banda, allò que vol cada individu. Hi haurà persones que voldran ser més conservadors i hem de respectar, doncs, aquesta voluntat de no ser tan intervencionista, de no rebre uns tractaments tan agressius, i en canvi altres que voldran uns tractaments mèdics i quirúrgics, doncs, de més intensitat. Per tant, d'alguna manera, pensem, i jo crec que ho estem obrint una porta nova, el sistema del futur necessitarà d'aquesta individualització. Sí. Sí. I nosaltres amb l'estratègia Profràgils, doncs, ja estem treballant no només en l'àmbit mèdic, com poden ser la planta geriàtrica, sinó també en l'àmbit quirúrgic, en el qual, doncs, estem encetant un programa d'optimitzar les persones grans abans d'operar-les, el que en diem prehabilitació. És a dir, és molt important que allò que decidim, parles del sistema públic, és on estem, no? aquell tipus d'intervenció i aquell grau d'intensitat que decidim s'adecui amb allò que vol la persona i amb la reserva que té, no? Com podem millorar aquesta persona perquè, tot i ser gran i fràgil, doncs poder rebre bé i suportar aquest tractament.
0: Doctor, ja per acabar, clar, estem parlant de tot un projecte que implica multitud de persones, de decisions, hores, com bé dèiem, de reunions, d'explicar-ho. Clar, de tot això es necessita un retorn, necessita saber si això està funcionant, si no, si ho esteu fent bé, si no. Crec que esteu fent enquestes tant a pacients com a professionals, perquè clar, aquí també va bé saber l'opinió dels dos costats per entendre'ns. No sé si teniu ja un volum de respostes interessant i com ho fareu per abordar totes aquestes respostes i intentar doncs, ajustar encara una mica més tot aquest projecte.
1: Sí, com deies tu abans, nosaltres ja tenim l'experiència d'atenció integrada en cronicitat, no? El programa PROPCC el vam validar i quan vam construir aquest programa d'atenció integrada el que ens van dir les famílies és, i els pacients que teníem era, que el que era més important per ells és tenir la informació i que les persones que estiguessin relacionades amb l'atenció aquesta informació fluís, no? I fos una informació compartida entre el pacient, els familiars i els professionals. I el que estem veient en la fase inicial d'aquest projecte amb fragilitat és que amb les persones fràgils anem pel mateix camí. És a dir, com més complexitat de cures i de tractaments, i més patologia crònica, més vulnerable la persona, més complexa és, hi ha molt més factors a l'hora de definir quines intervencions s'han de fer i que es puguin ser adequades, i el més important és doncs aquesta, com he dit abans, empoderament, no? És a dir, conèixer bé què és el que cada persona, quin risc té, conèixer quines són les intervencions que més s'adequen, no?, per poder fer els seus tractaments crònics, i d'alguna manera aquesta informació compartida és el que dona sentit en aquest projecte. I el que hem començat a rebre d'inputs de les persones de l'estudi Stop Yatra va cap aquí. És a dir, com més informació, doncs més seguretat, no? I com més seguretat, doncs cada vegada més eficiència, els ingressos són més curts, que això ho vam veure també en el programa de crònics, i el retorn a la comunitat, tant si casa com la residència, és més segur. I aquesta és la clau del sistema del futur, que puguem tenir aquesta informació compartida entre els professionals i les persones, i d'alguna manera, com més complexitat, més ens hem d'integrar tots, tant en la primària com en l'àmbit hospitalari, per poder ser més eficients a l'hora d'acertar, no?, en els tractaments.
0: Doncs hi ha feina per fer, però hi ha molta feina feta, i això crec que és el que ens hauria d'importar. Hi ha molta feina feta ja, afortunadament, i jo crec que s'ha trobat aquest camí de personalització i cada vegada intentar que les persones tinguem, no sé, més autonomia, més tornar a casa, més portar aquesta vida activa, justament per això, dins del que sigui necessari, en cada cas, evidentment. Hem parlat d'aquest...
1: Pensa que el Departament de Salut i el Departament de Serveis d'Afers Socials han treballat ara, últimament, els últims anys, en elaborar una agència d'atenció integrada, i precisament aquest és el camí, no? Iniciatives com aquestes, de les persones grans quan reben tractaments a l'àmbit hospitalari, però també intervencions com les d'Aptitude, que és un altre projecte que estem fent, de prevenir la discapacitat quan comença la fragilitat, no? Tots aquests projectes són d'integració de diferents serveis sanitaris i socials, i jo crec que en aquest sentit Catalunya estem liderant aquest tipus de polítiques en l'àmbit europeu, internacional, i d'alguna manera el bagatge que tenim tant de l'atenció primària com de l'atenció geriàtrica és important, i crec que hem de fer canviar el sistema. És el sistema que ha d'adaptar-se a les poblacions cada cop més envellides, i no al revés.
0: Doncs hem parlat amb el Miquel Mas, el cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Germans Trias, i és veritat que hem començat parlant, i bàsicament hem parlat del projecte europeu Stop Yatra, però al final hem obert una mica una finestreta per veure com està funcionant i com s'està adaptant la sanitat pública doncs, amb aquest segle XXI. Ho dic perquè coincideixo també amb el tema de que com més informació tens, millor, i de vegades ens queixem, i segurament moltes amb raó, però no sabem com està funcionant la sanitat, no sabem quins esforços estan fent darrere, no sabem per què abans per una mateixa patologia estaves 5 dies a l'hospital i ara el segon dia t'envien cap a casa, i de vegades ens pensem o tenim idees errònies de, mira, el que volen és deixar llits lliures. Doncs no, darrere hi ha tot un pensament i ja, això no es decideix, no s'improvisa, darrere hi ha tot un funcionament. I mira, avui amb el Miquel Mas, insisteixo, el cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Germans Trias, parlant de l'Stop Iatro, hem acabat entenent una mica com està virant i adaptant-se la sanitat pública. Miquel, escolta, enhorabona per la tasca que feu i gràcies per explicar-nos-ho tot tan bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs apa, que arribarem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ara en 20 minuts la Mar Puerto et posa sobre la taula tota l'actualitat informativa ordenada i amb xifres, i recorda que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda tens Esports COPE Catalunya, on, vaja, és que clar, el que et deia abans, és que hem de començar a parlar ja del començament de la Lliga de futbol. Hi ha d'altres històries, a parlar d'esports, que no tot és futbol, però ja saps que l'esport en aquest país és l'esport, rei, ja. Demà hi tornem, a les 12:20. Demà ja és el dia D. Demà és el dia de l'eclipsi. En parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
6: Las dos, la una en Canarias.
7: Última hora en Mediodía COPE.
8: Pilar García de la Granja.
7: Estar informado.
6: Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. Aquí estamos desde la una de la tarde, ya lo sabes. Enseguida te cuento lo último de Colombia y también de los incendios activos en España, que son varios, ojo con alguno como el de Huelva, que sigue preocupando mucho. Pero fíjate, llevo días dándole vueltas a una palabra, la palabra normalidad. Mira, yo tenía una profesora en el cole que siempre que nos preguntaba algo y le contestábamos con un normal, nos repreguntaba, ¿y qué es lo normal? Y a eso voy, ¿no? Para mí normal es levantarme a las 5:30 de la mañana y para otro lo normal es acostarse a esa hora. Pero hay cosas en las que seguro coincidimos, no son normales. Mira, no es normal que uno salga a la calle en una ciudad española, europea, y se encuentre al ejército. Ejército que además, como policías y guardias civiles, pues no pueden librar precisamente porque están en una situación excepcional. Tampoco es normal que haya tiendas en esa ciudad que lleven más de una semana sin abrir. Y no es normal que 1.527 niños menores extranjeros sigan solos en la ciudad. Y son más, porque en la jefatura de policía sigue habiendo muchos más que quieren registrarse. Bueno, pues todo esto y más es lo que se vive en Ceuta desde hace casi 2 semanas, porque todo parte de algo que, y aquí no hay discusión, pues no es normal: la entrada de 72.000 personas en una ciudad de la Unión Europea.
9: Una normalidad que nosotros creemos que solamente puede recuperarse a través de dos vías. Una, que las calles vuelvan a recuperar la vida que tenían antes de que se produjera la invasión.
6: Lo dice el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha vuelto a insistir hoy ante el ministro Álvarez que hace falta un mando único, una emergencia nacional para coordinar la situación que hay ahora mismo en Ceuta. Lo dicen también, pues, los ceutíes, que insisten en que de normalidad nada.
10: Normalidad son mentiras. Que vengan los de la península y que vengan a verlo. Hasta que no estás en la calle y lo ves, no sabes lo que es.
6: Tampoco es normal la situación que viven los migrantes que siguen allí, especialmente, como te decía, todos esos menores, porque no es normal que los propios padres de los críos desde el otro lado, desde Marruecos, les insistan en que no se muevan de España, que no vuelvan a su país, porque aunque estén solos, en España están mejor. Lo contaba en la tarde de COPE Halim Ahmed de la ONG Luna Blanca.
11: Y había padres que incluso nosotros diciéndole, mira, que está llorando, que lo está pasando mal, que los suyos convencerlo para que se vuelvan, decían que no. Le decían a sus hijos que aguantaran. Se tiene que estar pasando muy mal o tienes que llegar a vivir en una situación muy difícil de comprender para que te desprendas de tu hijo y sí, más bueno, sabiendo las circunstancias en las que está viviendo.
6: ¿Cómo será la situación que el propio gobierno, que enseguida, a las horas de que las inmigrantes que entraron en Ceuta empezaran a volver a Marruecos, dijo que la situación era normal, cómo será la cosa que empiezan a reconocer que, hombre, que normal tampoco, ¿no? Quedan 10.000 personas de las 72.000 que entraran, según los datos que ha dado esta mañana el presidente de Ceuta. Y como apunte personal, pues tampoco me parece normal que ante una crisis humanitaria de seguridad de esta magnitud, el gobierno, que no hace más que pedir solidaridad, responsabilidad, unirse alrededor de Ceuta, a la primera de cambio, como ha hecho el ministro Bolaños, diga que la competencia pues es de Ceuta.
12: Hoy el número actualizado es de 1.527 menores. La responsabilidad, la competencia para acoger a estas personas es una competencia de la ciudad autónoma de Ceuta.
6: Demasiadas veces nos resuena en la cabeza aquello de si necesitan ayuda que la pidan, ¿no? Desde luego lo que creo que coincidimos todos es en que en esa normalidad no la quiere nadie y mucho menos los ceutíes. Por cierto, hablando del gobierno, hay última hora, según el Partido Popular, la ministra de Defensa Margarita Robles ha accedido finalmente a comparecer en el Senado, será la semana que viene, el próximo martes, para dar explicaciones sobre la crisis en Ceuta, ¿no? No así, al menos de momento, los ministros Grande Marlaska y Álvarez, que insisten en que las explicaciones las van a dar en el Congreso de los Diputados.
7: Escuchas Mediodía COPE.
6: Más cosas que te cuento con Sandra Senjo. Sandra, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ángela.
6: Lo primero, las cifras provisionales de víctimas en Colombia.
13: Son al menos 132 fallecidos, más de 500 heridos y 164 españoles que a esta hora oficialmente están desaparecidos. No hay constancia de que ningún español esté, por lo tanto, herido o haya muerto en este terremoto de 7,4 grados en el noroeste del país.
6: Acaba de amanecer en esa zona de Colombia, comienza a movilizarse la ayuda humanitaria mientras persiste el temor a posibles réplicas. No, Sandra es enfermera en Cali.
14: No hemos podido conciliar el sueño, estamos muy temerosos de que hayan réplicas, pues las viviendas y edificios tuvieron daños, grietas, entonces no nos sentimos seguros. Tenemos mucho temor de que pueda pasar algo pues más grave. La verdad, pues estamos como en pánico.
6: De momento las réplicas que se han registrado durante la noche son relativamente leves, de 2 a 3 grados. La Casa del Rey acaba de emitir un comunicado aquí en España de solidaridad y apoyo con el pueblo colombiano. Enseguida actualizamos todo. En España, por lo demás, Sandra, muy pendientes de la lucha contra el fuego, ¿no?
13: Sobre todo en Niebla, en Huelva, donde el incendio está fuera de capacidad de extinción. Hay 20.000 hectáreas afectadas y el humo ya ha llegado a Huelva capital.
6: Las buenas noticias llegan desde Segovia, Sandra, donde los desalojados en Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, tras mejorar la situación, en las últimas horas han podido volver a casa, ¿no?
13: Sí, también está estabilizado, Ángela, el incendio de Jumilla en Murcia y el de Cifuentes de Rueda en León, que amenazaba el bosque de Nava, pero sigue preocupando el de las Peñas de Riglos en Huesca, que ya ha afectado a 4.000 hectáreas.
6: Cae otra red de empadronamientos falsos.
13: Sí, con 15 detenidos en la provincia de Almería, sin que los dueños de las casas supieran nada, lo que hacían era inscribir en los domicilios a personas migrantes para después iniciar su regularización en España. La operación sigue abierta.
6: Y un ataque ruso con misiles alcanza un hospital infantil en Kiev,
13: provocando 2 cráteres y dañando ventanas y una tubería de gas. Los niños hospitalizados estaban en un refugio antiaéreo. En las últimas 24 horas, Rusia ha lanzado cerca de 1.000 ataques sobre más de medio centenar de localidades de la región de Zaporilla, dejando al menos 6 muertos.
6: Actualidad deportiva sigue mirando a Barcelona. Santi Duque, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ángela. Menuda actividad tiene el club azulgrana, que acapara la atención porque se le acumula mucho trabajo en el mercado de fichajes. Uno de los movimientos más importantes es la negociación por la venta de Ferran Torres. Barcelona, Víctor Navarro.
16: Que debe llegar hoy esa segunda oferta, que superará los 40 millones de euros que rechazó ayer el FC Barcelona. Se da por hecho en el club azulgrana que a finales de esta semana Ferran Torres estará ya en París. La duda es si vendrá a despedirse en Barcelona de sus todavía compañeros. Ferran tiene todo su contrato cerrado con el Paris Saint-Germain.
15: Gracias, Víctor. En el Real Madrid, los blancos se han ejercitado hoy con el plantel al completo a la espera de la incorporación de Jude Bellingham, que se incorporará mañana. En unos minutos se conocerá la lista de convocados para viajar a Coruña, donde mañana se mide el Real Madrid al Deportivo. En el Teresa Herrera veremos si entra o no Jan Diomandé, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, en la lista de Mourinho. Y en fútbol femenino se acaba de sortear la tercera ronda de clasificación de la Champions League. El Real Madrid se va a medir al Ajax y la Real Sociedad al Chelsea. La eliminatoria será a doble partido, la ida el 26 de agosto, la vuelta el 2 de septiembre.
6: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
7: Mediodía Cope.
8: Pilar García de la Granja.
7: Estar informado.
6: Pues te puedes imaginar que cada minuto cuenta, que la prioridad absoluta está ahora mismo en buscar posibles supervivientes y en sacarlos de los escombros que ha dejado el terremoto de 7,4 grados que ayer casi a estas horas sacudía el noroeste de Colombia. Y por supuesto que sí, que en medio de tanta devastación siempre queda un hueco para la espera.
17: ¡Ojo con esta pared, muchachos!
6: Esto que escuchas es el tenso pero emotivo momento en el que los equipos de rescate han sacado en Cali a un pequeño de solo 3 meses de vida, un bebé. Estaba con su madre bajo los escombros de un edificio derrumbado al sur de la ciudad, que ha sido la más golpeada por el terremoto. Allí en Cali, como en otros puntos del país, se acaba de levantar el toque de queda, que estaba en vigor hasta las 6 de la mañana, hora local, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencias. Impera el silencio, por el miedo, sí, pero sobre todo porque es la única manera de poder escuchar voces de quienes a esta hora siguen ahí debajo. Desde aquí, desde España, donde viven más de 1 millón de personas de origen colombiano, se están viviendo también horas muy intensas, de mucha incertidumbre, mientras intentan localizar a los suyos. Ana lleva 9 años en Madrid y hoy pues no ha ido a trabajar.
18: Tengo a mi abuela y a mi tío en Armenia, que ellos pues están bien, pero tenemos a mi prima que está en Pereira y a una tía en Pereira también, que no sabemos todavía nada de ellas. Yo desde aquí, desde Madrid, no he dado con ellas, pero en cierta forma pues nosotros estamos allí buscando y haciendo las formas para encontrarlas.
6: Todo nuestro ánimo y un abrazo desde aquí a tantas personas de origen colombiano que desde España están viviendo un momento tan difícil como este. Te recuerdo las cifras porque hay novedad. Los medios colombianos hablan ya de 169 muertos y de más de 900 heridos. Además, 164 españoles a esta hora oficialmente están desaparecidos allí. No hay constancia de que ningún español esté herido o haya muerto. Lo único, como te digo, se busca a 164 compatriotas. En Venezuela, por cierto, ha actualizado las últimas horas el balance del doble terremoto del pasado 24 de junio al norte del país. La cifra de muertos sube a 6.301. Más de 73.000 han recibido atención en hospitales desde entonces y se mantiene a 6.462 el número de rescatados. Te decíamos además que hay buenas noticias en las últimas horas en los incendios que afectan a Segovia, León o Murcia, pero no así en el caso de Niebla, en Huelva. Hasta allí nos vamos. Manuel de Burgos, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
6: 20.000 hectáreas afectadas que siguen desalojando además municipios a esta hora en la provincia de Sevilla, pero se habla de una ventana de oportunidad y a eso nos agarramos. ¿Por qué?
19: Sigue descontrolado por quinto día consecutivo, pero acabamos de conocer que la madrugada ha permitido avanzar en los trabajos de extinción. Se ha cerrado el frente oeste del incendio, el que amenazaba con avanzar hacia Valverde del Camino en Huelva. Ahora los esfuerzos se concentran en el norte de la provincia, entre Marigente y Berrocal. El objetivo es reducir la presión sobre los municipios colindantes con Sevilla, donde ya se ve la cortina de humo. Mientras tanto, hay más de 680 desalojados como Jesús, un vecino del municipio sevillano del Madroño.
20: Lo que es el campo de mi pueblo, que ya es Sevilla, si no lo ha alcanzado ya, le debe faltar poco. Luego ya llega a las casas y eso, esperemos que no, pero el monte lo vamos a perder todo. Hace 22 años nos quemamos entero y ahora repetir la historia pues es muy duro.
19: Es un optimismo controlado. La Junta de Andalucía considera que este es un incendio que durará días, pero el viento parece que cede su virulencia, aunque habrá que seguir cómo evoluciona.
6: Pues pendientes nos quedamos. Gracias, Manuel. Vamos a recordar que el riesgo de incendios es muy alto en toda España, incluso extremo en buena parte de los montes de interior. Conviene tenerlo en cuenta sobre todo de cara a mañana, ¿no?, al día del eclipse. No aparques en zonas secas, no dejes desperdicios y mejor que no fumes si vas a ir a zonas de campo. Si te pilla al volante, pon las luces de cruce y en ningún caso utilices las gafas de eclipse cuando estés al volante, porque no vas a ver nada y puede ser muy peligroso. Y por último, también como consejo práctico, no basta con mirar la previsión del tiempo del lugar en el que vayas a ver este espectáculo.
1: Aquí hay que tener en cuenta que tenemos que mirar hacia el oeste porque se pone al atardecer, entonces no solo nos importan las nubes que tengamos por encima de nuestra cabeza, sino las que tengamos en el horizonte.
6: Explicaba también en Herrera en COPE Mar Gómez, física y directora de meteorología del tiempo.es, que en principio, salvo en las zonas de montaña, no se prevén precipitaciones, pero sí que se pueden concentrar algunas nubes en puntos del norte de Galicia, de Asturias y también de Cantabria. Pero desde luego, si algo hay que tener en cuenta para mañana es que las gafas especiales son, ojo, imprescindibles, ¿eh? El problema, pues que se están agotando.
21: No, no nos queda ninguna. Tenemos todas agotadas desde el lunes pasado.
22: Agotadísima desde hace por lo menos 15 días.
23: Nada, está todo agotado. Finales de la semana pasada.
6: Por favor, aunque lo hayas escuchado, sé que te lo hemos repetido muchísimo por todos lados. Si no tienes gafas especiales, no te arriesgues, es muy peligroso. Escucha lo que nos ha contado Mediodía COPE Mercedes López Romero. Padece un 90% de ceguera por mirar al sol durante un eclipse cuando tenía 7-8 años.
24: Tiene unas consecuencias irreversibles bastante importantes, por eso yo pido a todas las personas que tengan muchísimo cuidado y que a los niños los protejan y se pueden.

0: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
3: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
7: El dur terratrèmol de Colòmbia ha tingut tràgiques conseqüències. Més de 130 morts i centenars de ferits són les xifres provisionals i conmocionen i impacten directament a la comunitat colombiana a Catalunya, necessitada de notícies dels seus familiars. Bon migdia, soc la Mar Puerto i avui volem donar veu a la comunitat colombiana a Catalunya, malauradament, doncs, per aquest motiu. En parlem amb el nostre company Sergi Torres. Sergi, quants ciutadans formen part d'aquesta comunitat i com estan rebent les tràgiques notícies?
8: Amb dades oficials, a prop de 110.000 colombians viuen a Catalunya. L'increment en els últims anys és espectacular. El 2021 n'hi havia 49.000. És a dir, que en 4 anys s'ha doblat la comunitat colombiana, afavorida per una ràpida integració en sectors com hosteleria, comerç i els serveis. Les últimes hores són terribles, d'una gran tensió i nerviosisme. Gran part de la comunitat colombiana a Catalunya procedeix de Cali. Carmen Rosa Bermúdez, presidenta de la Federació d'Associacions de Colòmbia, explique a COPE Catalunya l'estat de nervis actual.
9: Yo iba caminando hacia un supermercado cuando mi hermana me llama llorando: Carmen, está temblando muy duro, muy duro. Y claro, le entra un desespero horrible. Enseguida lo pusimos por las redes y todo el mundo comenzó, sí, en Cali también, en Pereira también, y comenzó, no, yo tengo mi familia, yo tengo, y todo el mundo claro, llamando, no encuentro a mis hermanos, no encuentro a mi tío, no encuentro, no me puedo comunicar. Entonces, claro, es una incertidumbre uno aquí, no saber la familia, no saber dónde, qué hacer, cómo hacerlo.
8: En quant a catalans i catalanes que viuen a Colòmbia, hi ha un total de 8.900 residents sense constància, afortunadament a nivell oficial, de cap víctima espanyola a causa del terratrèmol. Una tragèdia que ens connecta amb el terratrèmol de Veneçuela del passat 24 de juny. Des de Catalunya, la comunitat veneçolana es queixa de la lentitud en els treballs de reparació. Gerali Rodríguez, SOS Veneçuela Barcelona, a COPE Catalunya.
10: Pues bueno, va todo desgraciadamente muy lento. Hay mucha precariedad todavía, pues en lo que es la recolección de escombros, en quitar, en despejar los restos, en quitar las ruinas, en seguir brindando ayuda a la gente. Hace falta muchísimo agua potable, refugio, atención médica.
8: Una comunitat veneçolana que ja ha patit aquests moments difícils i de tensió per milers de persones residents a Catalunya, pendents de l'última hora de les notícies de familiars de Colòmbia.
7: Doncs estarem pendents d'aquesta última hora, també de la xifra de ferits i de morts, que segurament, doncs, augmentarà. Ara, dit això, és moment de la informació de serveis. Fins aquest migdia domina l'ambient assolellat, però amb el pas també d'algunes bandes de núvols alts i mitjans. A partir d'aquesta tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu i de forma més aïllada d'altres punts del terç nord i oest, que deixaran el cel cobert. També s'espera l'arribada d'algunes nuvolades a l'extrem sud procedents de l'interior de l'Aragó. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud, més probables i extensos de cara a final de jornada. També a partir d'aquest migdia s'iniciaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra al Pirineu, i posteriorment, al llarg de la tarda, es desplaçaran a altres punts del terç nord de forma local. No es descarta que s'estenguin tampoc a altres punts de la meitat nord. A partir del vespre, la probabilitat de ruixats serà més elevada a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, i en general seran febles, tot i que podran ser més forts al terç nord. La temperatura màxima serà similar, s'esperen valors màxims al voltant dels 36 graus a Ponent i a Osona, però puntualment es podran assolir els 37-38 també al Segrià. En aquests moments tenim 30 graus a Barcelona, 35 a Girona, 31 a Tarragona, 35 a Lleida i 28 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem a la Mireia Camats. Mireia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 hi ha 10 quilòmetres de retenció de Martorelles sense Sadurní d'Anoia en sentit sud per tasques de retirada d'un camió accidentat que obliguen a restringir un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions del Vendrell a Roda de Barà en sentit sud per unes obres que tallen un carril. A la 2 hi ha cua jorba en sentit Lleida també per obres. A la Nacional 340 hi ha cua Creixell en sentit sud. A la C26 es dona pas alternatiu al Gerri per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C66 també es dona pas alternatiu a Banyoles per un incendi d'un camió i això provoca aturades en ambdós sentits de la marxa. A la C63 i a Coll Lloret de Mar en sentit sud. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Girona. A la C32 hi ha retencions de Castelldefels a Sitges en sentit Tarragona per les tasques de retirada d'un vehicle incendiat. A la Ronda Dalt de Barcelona hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres i a la Ronda Litoral hi ha cua de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
6: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
7: I seguim i ho fem parlant de l'eclipsi, perquè el de demà és un esdeveniment astronòmic extraordinari. No se'n veurà un altre a Catalunya fins al 2180 i l'últim va ser el 1905 i cert és que convida doncs, a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem, però no ho podem fer a ull nu, sinó que ens hem de protegir de possibles lesions oculars amb unes ulleres especials. No totes les ulleres que s'han posat a la venda són aptes i, de fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat algunes que no són òptimes ni estan homologades i poden causar lesions oculars. Marc Monclús.
11: La FACUA va informar de la retirada del mercat de 6 models d'ulleres per eclipsi. Aquests models són els de les marques iCare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan. Aquestes ulleres presenten irregularitats tècniques que podrien causar lesions oculars greus. Els filtres d'aquestes ulleres, segons les agències de consum, eren massa foscos i no permeten veure el disc solar. Això faria que l'usuari reaccionés movent les ulleres o traient-se-les del tot, causant lesions oculars. La FACUA no descarta que aquest problema es pugui detectar en altres productes dels que s'han estat comercialitzant o regalant els últims mesos.
7: I com podem, Marc, assegurar-nos de que disposem d'unes ulleres adequades?
11: Les ulleres que hem d'utilitzar i les que ens protegiran correctament són les que estan homologades. Per assegurar-nos que les que tenim ho són, hem de comprovar que tinguin el marcatge de la Comunitat Europea juntament amb el certificat ISO 12312-2. Si us les poseu abans de l'eclipsi, és normal que no hi vegueu res, ja que estan preparades per bloquejar la radiació visible, la radiació ultraviolada i la radiació infraroja. A l'hora de comprar-les, cal vigilar que no estiguin ratllades o trencades. A més, cal comprovar que tinguin data de caducitat o vida útil, que tinguin la informació del fabricant i que tinguin les instruccions d'ús i les advertències de seguretat. Cal vigilar sobretot si les comprem en línia. En aquest sentit, l'Agència Catalana de Consum recomana no fer-ho i anar a les òptiques o a establiments especialitzats. Les ulleres de sol, recordem que per més fosques que siguin, no serveixen.
7: De fet, el Departament de Salut ha alertat que observar directament l'eclipsi sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió i van urbina.
12: Serà un moment màgic, un fenomen que en els pròxims 50 anys no es repetirà. Però mirar-lo directament no és recomanable i és igual de perillós que mirar el sol, tal com explica Noemí Rosselló, directora del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau.
13: Un eclipsi no ens ha de fer més por que simplement mirar el sol. No? És a dir, l'eclipsi en si no és que sigui més perillós que està mirant el sol. El que passa que quan tens un eclipsi et convida a mirar-lo durant més temps que el que habitualment ens posaríem a mirar el sol, no? Llavors, en realitat, mai s'ha de mirar directament el sol sense una protecció adequada, ni tan sols si no hi ha un eclipsi.
12: Els símptomes del dany ocular no són immediats. Si veus l'eclipsi desprotegit, les conseqüències es poden manifestar les pròximes hores o dies, encara que durant l'observació del fenomen no notessis res. Per això, Noemí Rosselló insisteix a desmentir mites sobre la protecció ocular.
13: No protegeix ni les radiografies, ni vidres polaritzats, ni ulleres fosques. És a dir, el que realment ens pot protegir és el filtre que està homologat internacionalment i que ha de tenir unes lletres que es diuen ISO i uns numerets. Doncs aquestes sí que ens poden protegir perquè tenen ja un filtre especial.
12: Els més petits de la casa són el col·lectiu més vulnerable, ja que la seva innocència pot provocar que es quedin mirant directament l'eclipsi sense protecció. Se'ls ha de vigilar perquè històricament hi ha un augment de consultes oftalmològiques els dies posteriors a aquest fenomen astronòmic.

0: Doncs amb aquesta sensació de déjà vu encetem aquesta edició d'avui d'Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, amb l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Saludem el Víctor Navarro, in live, aquí, a la meva esquerra. Hola, Víctor, què tal? Molt bona tarda.
1: A l'estudi principal, de Cope, a les 3 i 12 del migdia, aquí estem.
0: A l'estudi Enterprise, de Cope Catalunya sí. i Andorra, amb aquestes il·luminacions i pantalles, i molt modern, sí, al segle XXI. I això, la ràdio, la que era la ràdio de tota la vida. Va, Víctor, més o menys no hi ha grans novetats en totes les carpetes que té obertes al Barça, però per si de cas una cosa que dèiem ara en la introducció, Víctor, parlant i obrint la carpeta de Julián Álvarez, i mentre no passa absolutament res a Madrid, surt un nom que és un nom d'anada i tornada, en l'actualitat del Barça, en el mercato del Barça, com és el de Lautaro Martínez.
1: Sí, aquest, exacte, ja porta anys sortint aquest nom, jo crec que 4 anys tranquil·lament. A veure, Lautaro és un jugador que sí que li ha agradat sempre a Deco, igual que li agrada João Pedro del Chelsea, però...
0: Se n'adonen? Li agrada a Deco, li agrada a Flick. Continua, Víctor, perdona.
1: Sí, sí. No, són jugadors que li agraden, és veritat. O sigui, tant Lautaro Martínez com João Pedro, que no ha pogut. L'any passat Deco volia sí o sí a Luis Díaz. El volia, però que volia que estigués aquí i era una de les seves estrelles. No va poder ser, tampoc. Però a ell li hagués encantat juntar a Luis Díaz, i aquest any, potser, amb un João Pedro. I per ell seria aquesta la davantera. No s'ha pogut... Lautaro Martínez ahir al Desmarque publicava aquesta informació com a pla B de Julián Álvarez o de Julián, ho veu

0: produir, que ja sap la situació que hi ha, que entrenar i a preparar la Lliga.
1: Clar, l'Atlético va estirant el xiclet, no té cap mena de pressa per escoltar el que saben que Julián Álvarez els hi ha de dir, i a mesura que van deixant passar el temps, doncs el mercato es va estrenyent i Julián va o haurà de resignar-se a aquesta evidència de que no lluirà la samarreta del Barça, en principi, la propera temporada, 99,9%.
0: Sí, veurem, perquè és que clar, el futbol, ho dic corretxant cada nit, el futbol passa de tot, i jo sempre, quan parlem abans dels problemes de la nit, jo sempre li dic lo de Leo Messi, no? Quan Leo Messi informa al Barça de que ell ja no és jugador del Barça, resulta que es queda. Quan Leo Messi està a punt de renovar, resulta que no renova i marxa al Paris Saint-Germain. O sigui, va passar, o sigui, ja si hem viscut això, pot passar absolutament de tot. Però la situació és molt difícil pel Barça. I deixa'm dir també, al marge de Lautaro Martínez, d'aquests noms que surten, que és veritat que hi ha aquesta sensació que amb la sortida de Ferran i si no ve Julián Álvarez hi ha un tapat allà, hi ha un jugador que Deco està treballant aquests dies i que encara no sabem si és Lautaro, qui és, però hi ha algun jugador allà. Sabem que Oyarzabal li agrada, però que Oyarzabal, fins i tot companys de la selecció, culers que han estat amb Oyarzabal, li han dit que vingui a Can Barça i diu que no vindrà. I també sabem, per exemple, que hi ha un nom que sempre surt, que és el de Blaovic, que està lliure i que a ell li encantaria anar a Can Barça. Ni Flick ni Deco el volen, aquest segur que el descartem. Oyarzabal el descartem perquè no vol marxar d'allà, no vol marxar de Donosti. Si volgués, s'obriria una altra carpeta, no vol marxar, i així anem fent amb els cromos i esperant a veure què succeeix amb aquests casos.
1: Vinga, una altra carpeta, Rodri Hernández.
0: Uf, aquesta valent perquè la gent, clar, es desespera perquè ja consideraven que ja està, que dijous va sortir ja publicat, vam explicar que havia donat el sí a Can Barça al Futbol Club Barcelona i ja es donava per fet que havia de ser el cap de setmana, no, el divendres per la tarda, fons de la negociació explicaven a la cadena COPE que trigaria dies, que encara faltava. Lo més important, que digués que no al Real Madrid quan tenia un acord amb el Club Banc i que digués que sí al Futbol Club Barcelona, ja s'ha produït, això ja està. A partir d'ara, el que estan fent és parlar. No és que estiguin enviant ofertes, ho repetim molt, però perquè és important.
1: Se n'adonen, estan parlant, no són sí. Ofertes, van parlant.
0: No és que envien un correu electrònic com va fer el Paris Saint-Germain, que envia un correu electrònic, bueno, un fax i informa l'oferta és de 40 milions, la rebutgen. No funciona així, ho van parlar. Ara el Barça vol apropar-se als 60 milions d'euros. Van oferir 45 milions d'euros, rebutjada. El City considera que val molt més el seu jugador, que és pilotador, i ara s'apropen als 60 milions d'euros. El Barça, és veritat que diuen que no estan preocupats, que consideren que es farà, trigarà uns dies, sí, ho reconeixen, però que es farà. Però és veritat que també el que reconeixen és que estan treballant de valent per poder-ho fer. En el tema del fair play, el tema dels números, el tema de l'economia de Can Barça, perquè hi ha 100 milions d'euros apartats per Julián Álvarez, per si un cas demà doncs sona la campana i de sobte diu que el Xolo li permet sortir i que Gilmarín també. Cosa improbable, però si passés, doncs que poguessin afrontar les dues operacions. Llavors el Barça estan treballant i molt amb lo de Rodri perquè no el volen ni deixar tirar ni volen que surti res malament, perquè ara que tenen la part més difícil, que és el sí del jugador, volen que surti.
1: Tancada la carpeta Rodri, va, una altra carpeta. Ferran Torres, explicàvem ahir aquesta primera oferta, 40 milions, rebutjada pel Barça.
0: Sí, i ara a les 3:18 no tenim constància a aquesta hora que hagin rebut el Futbol Club Barcelona la segona oferta. Estem pendents perquè avui havia d'arribar la segona oferta de Luis Campos a Deco per Ferran Torres. Veurem si és així, però és el que tenia en constància a Can Barça.
1: Era la constància que tenia a Can Barça, però Oriol Ruiz, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Resulta que tenim immers al Paris Saint-Germain en una prèvia de partit, ni més ni menys que la final de la Supercopa d'Europa davant de l'Aston Villa. Per tant, el focus s'allunya una mica dels despatxos i es centra més en el plano esportiu dels de Luis Enrique.
2: Clar, perquè està per veure, no? La final de demà, el primer títol de la temporada contra l'Aston Villa. Els francesos que, a més a més, arriben amb bastantes baixes o amb jugadors no en plena forma, podríem dir. Dembélé, Doué, Zaire Emery, Fabián... A Kraft es van incorporar ahir als entrenaments, per tant, porten literalment un dia. Ja veurem si acaben jugar. Barcola també està en peu i mig fora de la plantilla amb les negociacions amb el Liverpool. I també han perdut pes en la delantera. Gonçalo Ramos i Kolo Muani han abandonat el club. Òbviament tampoc estarà el Ferran Torres, no? que està negociant encara amb el PSG. Veurem amb qui acaba jugant el PSG aquest partit, que Kvaratskhelia, Vitinha, Joao Neves sí que poden ser-hi, i pel que fa a l'Aston Villa, també ha perdut molt pes a la plantilla, amb pèrdues de jugadors com Rogers, que ha fitxat ara pel Chelsea per 130 milions, o Tielemans, que ha acabat contractant pel Manchester United amb 35 milions de pagament. A les 5:30 sortirà Luis Enrique en roda de premsa, veurem què acaba dient el tècnic asturià.
1: Kamikaze Dani Gil estarà aquesta roda de premsa, espero, ja per està, preguntar-li, ja per preguntar-li a Luis Enrique per Ferran Torres.
0: Ja torna a la roda, sí, sí.
1: Esperem que hagi anat amb casc i amb armilla antibales.

0: Ja veurem quina sort té el nostre Dani Gil. Araujo ja és jugador del Liverpool. Ha parlat per primera vegada pels mitjans del club d'Anfield més d'una dècada sense uruguaians a l'entitat del Liverpool després del pas de Luis Suárez.
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo, el Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano. Y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La historia, todo lo que hizo, lo que significa en este club. Desde el minuto uno cuando llegué, toda la gente como hablaba de Luis. Tengo una gran relación con él, incluso me acaba de escribir, de mandarme un mensaje. Y está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y obviamente me dijo que era una gran decisión.
0: Doncs tota la sort del món per Araujo a l'equip que entrenarà aquesta propera temporada Iraola. Pràcticament, Víctor, per anar rematant l'actualitat del Barça, qui falta per arribar? Avui ha arribat Koundé, qui falta per arribar?
2: Doncs amb l'arribada de Koundé falten Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, els tres internacionals espanyols. És veritat que Cubarsí ja volta per aquí, ja l'han vist i tal. Lamine també, falten aquests tres, manquen aquests tres, que és veritat que Eric, Joan García, doncs ja els hem vist incorporats, Gavi, podien haver-ho fet abans, però és demà el dia, o sigui, demà és el dia, no tenien l'obligació de venir abans. Aquests tres, Lamine, Olmo i Cubarsí, clar, evidentment també Ferran en teoria està citat, però entenem que no anirà, si avui rebre la segona oferta, entenem que demà tindrem, si encara no s'hagués tancat amb una oferta avui que el Barça hagués acceptat, entenem que demà tindrem el típic missatge del Barça del jugador no entrenant permís del club per definir el seu futur o el que sigui. Normalment funciona així, per evitar riscos. Ara deies això, també de qui falta per arribar i parlàvem d'evitar riscos. Avui, per exemple, després de la lesió de Ronny Bardaji, que encara estem esperant el comunicat, a veure què té, perquè és veritat que es parla de rotura de trencament de lligaments, la segona, i a més el genoll dret amb 20 anys només que té el jugador, o sigui, molt dur per ell, i a més hi havia de sortir, per protegir els jugadors. Casado i Héctor Fora han entrenat al marge, el Barça vol evitar que els jugadors que han de sortir es puguin lesionar, perquè és que et pot trastocar absolutament tot. Són jugadors que per poc que s'ingressi, en el cas de Casado s'espera un bon ingrés, però per poc que s'ingressi, Deco compta amb això per anar sumant mica en mica, pedra a pedra, i poder inscriure tots els jugadors, per tant, volen evitar riscos.
0: Per cert, si esteu a punt de comprar-vos una samarreta de Joan García o una samarreta de Chesney, que també que es compra, que sapigueu que canvien de dorsals. Joan García agafa el dorsal número 1 i Wojciech Szczesny el dorsal número 13.
2: Sí, el 1 de Ter Stegen passa a Joan García, el 13 que portava Joan García passa a Szczesny.
0: Ja està, ha sortit Ter Stegen i per tant hi ha aquest moviment de dorsals. Estem pentinant a l'estranya pareja. Gràcies, Víctor.
2: Gràcies.
0: Al Tomàs Guas i l'Emilio Pérez de Rozas. Abans, però, uns consells.
3: ¿Tienes algo que decir?
4: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
3: Y escríbenos.
5: Hola, soy Ana, soy cliente de Niva, la neoenergética. Por tener la luz con ellos, me han dado este espacio en la radio para compartir mi código de su plan Enchúfate. Si te pasas a Niva y metes mi código ANA50, te llevas 50 euros de saldo para tus facturas de luz y gas. Y sí, yo también me llevo otros 50. ANA50, en mayúsculas y con número. Y cuando seas cliente, tú también podrás compartir tu código.
6: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.

0: Producciones Arias, que nos trajo el testimonio de Alberto Lopo. Produccions Sanés, Jan Sanés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ens posa al dia Mercato, fitxatges, entrades, sortides, a escala nacional.
1: Moviments a l'Atlético. Almada surt i ja és nou jugador de River Plate i també s'avança en l'arribada del Cuti Romero. Al Celta cedeix a Carlos Domínguez a l'Oviedo i negocia l'arribada d'Ezequiel Ceballos de Boca. Al Rayo, dues sortides. Pep Chavarría, que ja ha signat contracte amb el Chelsea, i Nobel Mendy, que marxa traspassat al Hull City per 25 milions d'euros, 20% de l'operació pel Betis. El Sevilla ha fet oficial l'arribada de Robi Ure, el davanter signa fins al 2031, i la sortida de Gattoni a l'Ascoli a prop de tancar-se. Osasuna ja ha presentat a Dubasín i el Racing ha incorporat al porter de l'Atlètic Julen Aguirrezabala.
0: A la resta de l'espai Schengen, què podem destacar?
1: Doncs que Jorgensen, porter del Chelsea, marxa cedit a l'Estrasburgo, Lukaku ja és nou jugador del Fenerbahçe, el PSG, moviments, el fitxatge de Lucas Digne ja és oficial i assumirà el porter del Japó, que és Suzuki, traspassat per 35 milions d'euros, Porto i Milan negocien pel davanter Santi Jiménez i Inter i Tottenham pel lateral d'Anglaterra, Aspens.
0: Molt bé, no marxis, Jan, perquè deixem el Mercato, entrem en territori de segona divisió. Va, ja que estem posats, a Girona, què s'expliquen?
1: Doncs al Girona, també Mercato, negocia l'arribada d'Unai Hernández, el migcampista del Al-Ittihad, va deixar Girona l'any 2022 direcció la Masia i va ser traspassat a l'hivern del 25 al conjunt àrab. La temporada passada va jugar cedit al Al-Shabab i l'operació es podria trencar amb una sessió amb opció de compra pel Girona. Un Girona que només compta amb 14 jugadors inscrits a la Lliga a només 5 dies del debut. Porto amb el 10.
0: Porto amb el dorsal 10 de l'equip de Montilivi. A l'Andorra, Oriol Ruiz, què s'expliquen?
2: Doncs mira, aquest matí l'Andorra ha fet oficial la incorporació de Hugo López en forma de cessió per una sola temporada procedent de les categories inferiors del Villarreal. El jove futbolista de 19 anys arriba per suplir la baixa de Josep Sardà i ho fa després de disputar 36 partits a Primera Federació sumant 3 gols i 4 assistències. Destaca per poder jugar tant a la mitja punta, a les dues bandes i també en la punta d'atac, la capacitat per desequilibrar i la seva visió de joc. Aquest estiu, a més, també ha format part del combinat nacional sub-19 que es va proclamar campió d'Europa.
0: I mentretant, el Sabadell ha posat en societat la seva segona equipació. Marina Herrero, bona tarda.
3: Bona tarda. I ha presentat la seva segona samarreta per aquesta temporada que, segons el club explica, ret homenatge als orígens de la ciutat que s'ha teixit fil a fil. És de color negre, amb detalls daurats a les mànigues, al coll i l'escut, i també cal mencionar que incorpora els quatre símbols que representen a la ciutat de Sabadell, també en color negre, i són la ceba, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la torre de l'aigua. I a la màniga dreta també porten el parche de la Liga, gràcies a aquest ascens a segona divisió. Encara no està disponible, però quan acabem el programa, les 4 es podrà comprar a les oficines de la nova Creu Alta a 70 euros per socis, 75 pels no socis. Encara no està disponible per la web i serà l'equipació que utilitzaran el debut en Lliga contra l'Sporting.
0: I us dic una cosa, hi haurà baralles per col·locar-se al primer de la filera per comprar la samarreta. Aguanta aquí, Marina, deixem el futbol masculí i entrem en el futbol femení. En Pere Romeu passant balanç de l'estada del seu equip a territori andorrà.
3: Sí, perquè el Barça femení ha acabat l'estatge a Andorra, ja han estat uns dies fent pretemporada, preparant-se pel que vindrà aquesta temporada, i abans de marxar d'Andorra, Pere Romeu ha reconegut que aquest estatge els ha servit molt, sobretot perquè ha estat el primer estiu que totes les jugadores han tingut vacances perquè no hi havia aturada internacional.
4: La gent ha arribat força bé, hem fet una pretemporada força progressiva, anar introduint especificitat en mesura que anaven avançant les sessions, i ara he de reconèixer que aquest estatge d'Andorra ens ha anat molt, molt bé per sentar bases tàctiques, sentar bases de com volem jugar.
3: Demà a les 7 de la tarda, primer partit de pretemporada contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Això espera Pere Romeu de l'Amistós.
4: Que la gent pugui agafar rodatge en el que és el futbol, que la gent pugui fer 45 minuts o inclús alguna més, perquè veiem que els estats físics d'algunes jugadores potser són molt òptims i poden fer alguna més de 45 minuts, però la idea d'aquest primer partit contra el Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge, anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu.
3: I recordar també que el 21 d'agost es celebrarà el Gamper femení contra el Brighton i que la Lliga començarà el 30 d'agost contra el Tenerife.
0: Per cert, que en aquest amistós de demà coincideix, es solapa, en franja horària, amb l'eclipsi. El club, la logística del partit repartirà orelles ulleres entre els assistents a l'estadi per tal de que si han de mirar cap amunt, doncs que estiguin degudament protegits. Demà, si de cas, ampliem aquest tema.
5: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
6: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
7: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
5: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE.
8: La pregunta es interesante, ¿eh?
9: Venga,
8: bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
5: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
11: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
0: Set i mig, no vuit, Héctor. Set i mig i les quatre. Actualitzem el mercat del bàsquet, Oriol.
2: Doncs mira, la notícia és que l'alè canari Miguel Allen es va desvincular ahir al vespre de la Sisa Joventut després d'executar la seva clàusula de rescisió. El jugador posa fi d'aquesta manera a la seva etapa com a verd i negre que va començar la temporada 2017-2018 quan se'l va fitxar per incorporar-se a l'equip cadet. El proper pas a la carrera d'Allen és la NCAA, la Lliga Universitària Americana, on ja s'ha compromès amb el Charlotte 49ers. En aquest nou projecte coincidirà amb un altre talent sortit de les inferiors de la penya, Jordi Rodríguez. De totes formes, la rotació exterior està coberta amb els fitxatges d'Àlex Reyes i Isaac Nogués.
0: Molt bé, pitgem la tecla F5, actualitzem el que està passant a les piscines i al tartan.

0: Posa-me l'abans aquesta, Héctor, posa-me l'abans que em poso a ballar. Juan Arias, europeus de natació, per on va l'actualitat?
1: Por los nadadores clasificados para la siguiente ronda, bien sea semifinales o bien sea la final. Luca Hook en los 100 libres, clasificado para la semifinal que se disputa por la tarde. Hugo González en 200 espalda, semifinal también se disputa por la tarde. 4% estilos mixto, se juega la final por la tarde con la cuarta mejor marca y con récord de España. Y Carlos Garak a la final de 800 libres que se disputa mañana con récord de España. Han quedado eliminados César Castro y Miguel Pérez en 100 libres y Diego Mira en 200 espalda. Para la tarde, la citada final de los 400% estilos mixto, Nil Caldeval, que es el bracista, habla sobre las posibilidades de medalla.
2: Súper contentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien. Y nada, con muchas ganas de esta tarde. Nos encantaría volver a bajar el récord de España y yo creo que lo más importante va a ser disfrutar del ambiente de la final y a ir por todas.
1: La otra final, 200 braza con Estela Tornat, nadadora balear del Tarrasa, con la tercera mejor marca, buena opción de medalla.
3: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo. Bueno, quizás récord de España es hablar mucho, pero estaría bien estar cerca. Ya con la marca que me he hecho hoy estoy muy contenta, muy satisfecha, así que a disfrutarlo y ya.
1: Y finalmente cierra la opción de medalla María de Valdés, final de los 800 libres con el último puesto.
0: Sortim de l'aigua, deixem la natació, parlem del atletisme. Perquè els europeus a l'aire lliure a Birmingham hem de parlar del nom propi de l'atletisme català en aquesta segona jornada, horari o jornada matinal. Marta Mitjans, 800 metres, 1:58.52, ha entrat en semifinals, qualificada per temps, la qual cosa denota la duresa de la seva cursa, però és que a més ha fet rècord d'Espanya sots 23, és la millor marca de cap atleta espanyola als 800 metres en un campionat d'Europa i tercera marca espanyola de tots els temps. Com perquè no estigués contenta la Marta Mitjans, declaracions al compte Carrer Lliure.
4: Bueno, estic molt contenta, jo crec que això doncs, també costarà pair-ho, però bueno, ara el més important és recuperar el millor possible i ja hi haurà temps també de disfrutar d'això. I res, sí, quan he sortit a pista m'han dit el temps, l'últim temps que passava per temps en aquell moment i era gairebé la meva marca personal, llavors he dit, bueno, doncs o per posicions o a córrer molt ràpid. I sabia que la meva eliminatòria podia ser molt ràpida per la gent que corria i doncs això ha sigut. I he intentat ser pacient fins que ha arribat el moment a la recta final. Sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui. I res, doncs disfrutar-ho sobretot.
0: La bona notícia, Marta Mitjans. Les notícies dolentes han arribat a la prova dels 400 tanques, on Sara Gallego, després d'una bona preparació d'aquest europeu, arribava amb qualificació directa per la semifinal. La seva marca, per sobre dels 55 segons, lluny del rècord d'Espanya, una petita decepció per l'atleta barcelonina.
5: Hòstia, creo que podría haberlo hecho un poco mejor. Creo que si hubiera estado mi marca esa temporada estaba ahí dentro, entonces como que con esa rabia y esa impotencia de no haber podido dar ese 110% que suelo dar en competiciones internacionales, creo que estaba la sala ambiciosa, o sea, yo juro que antes de salir veía esa sala ambiciosa y decir, o sea, estoy, o sea, sé que estoy, pero bueno, no ha salido, hay veces que sale, veces que no, y como digo, si algo he aprendido estos 4 años es también a valorar esas cositas de no ser injusta conmigo al terminar una competición, que al final es una competición de nivel. Vuelvo a estar aquí, como digo, es un pasito más que nos acerca y con muchísimas ganas de próximos campeonatos volver a estar arriba de todo.
0: I també teníem l'atenció posada a les qualificatòries dels 100 metres amb l'atleta del Cornellà Atlètic, Guillem Crespí, s'ha quedat fora de la següent ronda, tot pràcticament sense sortir de la línia de sortida.
6: Mal viento, mala carrera, una pena perquè crec que venia muy bien, en muy buena forma, los entrenamientos eran muy buenos. Y bueno, encontrarme este menos 3 de cara, pues que me ha sacado completamente de carrera. Creo que no ha salido mal, pero ha sido levantarme y ya fuera.
0: Pel que fa a la jornada de tarda, atenció, un quart de 10 de la nit, final de salt de llargada amb Jaime Guerra, Aerolínies Guerra, conjuntament amb Lester Lescai i Eusebio Cáceres. Complicat, però s'ha d'intentar accedir al podi. Pràcticament 45 minuts abans, una altra opció de medalla per l'atletisme espanyol, sobretot amb Marta García en la finalíssima dels 5.000 metres femenins. Em recorda el Víctor Navarro aquesta tarda comunicat sobre la lesió de Rooney i la sortida de Jofre Torrents cedit al Ajax d'Amsterdam. Les preguntes del dia, @esportscope. Per quan vendríeu a Ferran Torres al Paris Saint-Germain? 60 milions, 40%. 50, 33,3. No menys de 65 milions, un 20%, no el vendrien al 6,7%. En clau blanc i blava, qui ha de ser el líder de l'Espanyol? Manolo González, l'opció més votada, 48,2%. Edu Expósito, 31,3%. Un altre, que no fos cap dels proposats, 15,7%. Cabrera, l'opció menys votada, amb un 4,8%. Nosaltres ho deixem aquí. Més esforç, més informació. Els butlletins horaris a Deportes Cope, 8:45 del vespre. Demà, si Déu vol, i el planning de l'Alberto Díez no m'enganya, aquesta cadira al Joan Batllori, que ja tenim ganes de veure'l i de retrobar-se amb ell. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, bona tarda.